Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la avui a les carreteres amb un accident a l'APSAT de Sant Gregori i una avaria també a l'APSAT, però en aquest cas a Aiguaviva, que deixen un carril tallat en ambdós punts. A banda, també afectacions per obres a l'AB20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 circulen amb 20 minuts de retard a causa d'una incidència en la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Alma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. Saiz ha recordat que l'Estat ja ha construït 6,5 milions d'euros a Ceuta per tal de reforçar l'atenció humanitària i que la Creu Roja ha repartit uns 4.000 kits d'alimentació diaris i també ha fet més de 4.000 assistències sociosanitàries. L'anunci arriba després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudirà als tribunals si en 30 dies no resol la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les Penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa avui mateix. Tot i això, el vent es mantindrà fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis, especialment a Collserola. La campanya forestal dels bombers es manté activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 34 anys que va fugir després d'estimbar el cotxe al canal d'Urgell, a Golmés, i deixar abandonat l'acompanyant, que va morir atrapat al vehicle. Els agents van localitzar el conductor hores després al seu domicili, també amb Mollerussa, amb lesions i sota els efectes de l'alcohol. Ha estat detingut per homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per donar positiu en el control d'alcoholèmia. I pel que fa al temps, avui el dia es mantindrà amb calor intensa, màximes que aniran entre els 38 i 39 graus a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. El dia serà també majoritàriament assolellat, amb alguns núvols baixos i també possibilitat de ruixats puntuals al nord-est del país. La calor, això sí, començarà a fluixar a partir del divendres, quan s'espera un descens de temperatures i l'arribada també de precipitacions més generals.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: International Vibes.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: ¡Atención!

0: Llop.
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas.
0: I mil excuses per pujar el volum.
1: Això és... Hit Parade!
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
4: Hi everyone, it's Nile here.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Gregori deixa un carril tallat i una avaria a Aiguaviva deixa també vehicles al vora. La banda, afectacions per obres a la B20 a Barcelona i pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15 i l'R16 recuperen progressivament les freqüències a causa d'una incidència ja solucionada, volíem dir, a la infraestructura a l'estació de Cunit. I en clau política, la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Salma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places temporals d'acollida per als migrants que continuen a Ceuta després de les entrades dels dies 30 i 31 de juliol. L'anunci arriba tot just després que el president ceutí, Juan Jesús Vives, advertís que acudiria als tribunals si en 30 dies no resolia la crisi humanitària de Ceuta. I l'incendi de les penyes de Riglos a Osca evoluciona favorablement i està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha afectat ja unes 17.500 hectàrees i els veïns desallotjats podran començar a tornar a casa seva tot just avui. Tot i això, el vent es mantindrà també fins demà a la tarda i encara hi ha sectors en vies d'estabilització. L'incendi continua actiu 8 dies després del seu inici. I en aquest sentit, Barcelona ha desactivat el Pla d'Actuació Municipal per Incendis Forestals, activat el divendres arran del foc declarat a Collserola. El pla va passar de la fase d'emergència a la d'alerta un cop l'incendi es va extingir. Durant aquests dies, els 7 parcs de bombers de Barcelona s'han mantingut en alerta davant l'elevat risc d'incendis forestals, especialment en aquesta zona. La campanya forestal dels bombers es manté, recordem, activa fins al setembre. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i armes blanques. Les 7 dotacions, detencions, volíem dir, són per desobediència i desordres públics i se sumen a les 5 arrestos ja efectuats des del divendres pels incidents. I la calor intensa i la falta de pluges han avançat la verema de la denominació d'origen Tarragona, una de les més primerenques que recorden. Alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. La majoria ho faran aquesta mateixa setmana, tot i la menor mida del raïm, a la vinya es manté sana i els elaboradors esperen una collita de qualitat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Hey, what's up? I'm Sam Feld.
5: Hey, y'all, this is...

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Cambrils celebra el 9è aniversari dels atemptats del 2017 amb un acte institucional a la plaça de la Pau, on va perdre la vida una persona que estiuejava al municipi. Connectem ara amb el Gerard Amigó. Com ha anat tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes que van patir les ciutats de Barcelona primer i Cambrils al cap d'unes hores, ara fa 9 anys, el 17 i 18 d'agost de 2017. Ho ha fet en un acte celebrat, com bé deies, a la plaça de la Pau, davant mateix del Club Nàutic Cambrils, lloc on es va perpetrar que va arribar una dona de Saragossa que estiuejava al municipi i on es van produir diverses persones ferides. L'acte ha consistit en un breu parlament de l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, qui ha recordat que Cambrils és un municipi on hi conviu la Pau. Klein ha lamentat que aquella matinada del 18 d'agost de 2017 el municipi es va veure sacsejat per uns fets que mai haurien d'haver succeït. El propi alcalde, acompanyat d'una de les víctimes, Josep Maria Rovira, i el cap de la policia local de Cambrils, Carles Besora, han fet una ofrenda floral davant el Memorial per la Pau, que s'han unit a altres rams de flors. Cal recordar que la matinada del 18 d'agost un vehicle va irrompre al passeig de Cambrils, va atropellar fins a 4 persones i va ferir també un agent dels Mossos d'Esquadra que va intentar aturar-lo.
2: Gràcies, Gerard. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès quan un grup d'unes 20 es van negar a abandonar la zona i alguns duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen als 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. I pel que fa a la mobilitat, unes obres a la C32 a Sant Boi de Llobregat provoquen circulació amb retencions. També, recordem, hi ha afectacions també per obres a l'AV20 a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda també, per un robatori de cable que afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida Artesa, els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders també tenen alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: do.
1: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
6: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
7: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir 5 persones. Entre els assistents hi havia Josep Maria Rovira, una de les víctimes, que ha explicat que no recorda res del moment dels fets. L'acte ha comptat també amb representants polítics i policials i també l'alcalde Oliver Klein, que ha llegit un manifest de condemna de la violència. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels 13 ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi va haver ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets. L'incident se suma a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta passada nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyes a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris de les seves botigues quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes duien pals i també armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres pels incidents. Els Mossos mantindran els dispositius preventius durant els propers dies i reforçaran també el treball amb la comunitat per tal de buscar una sortida a aquest conflicte. I els Mossos d'Esquadra també van detenir un home després d'una fugida en vehicle que va començar a Sant Boi de Llobregat, va passar per Viladecans i va acabar a Gavà. Durant la persecució, el conductor va circular en contradirecció per diversos carrers i va embestir frontalment un ciclista que no va patir ferides greus. Finalment, els agents el van reduir i detenir per atemptat contra els agents de l'autoritat i també conducció temerària. I pel que fa a la mobilitat, retencions a la C31, a Torroella de Montgrí, en sentit Figueres, i també a Pals, en sentit Regencós. A més, també hi ha circulació lenta a la C66, entre Torrent i Palafrugell, en sentit sud, a la C63, entre Vidreres i Lloret de Mar, i també a la C33, entre Mollet i Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana i a banda també un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida i els trens que circulen pel tram Lleida-Sant Vicenç de Calders s'estan registrant també alguns retards. I això és tot, fins aquí les notícies.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
6: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes,
7: pantalons All Shot Viejo Amigo,
6: i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade.

0: Parell, presentat per Jordi Casas. Jordi Casas.
1: Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade. Què tal? Com ho portem? Això són clàssics dels 70s, 80s i 90s per les vostres entrenades orelles. Sou gent que us agrada la bona música i, per tant, compartirem 60 minuts amb dos personatges més de la ràdio, i quan dic personatges dic gran gent i grans persones de la ràdio. Són en Caco Martínez i també l'Esteve Llop, i rebeu les cordials salutacions de qui presenta aquest programa, doncs, setmanalment. Això és Hit Parade, sóc en Jordi Casas. Ara mateix, saludant a la gent que m'esteu escoltant, per exemple, online, els que ho feu directament des del Ripollès o des de l'Empordà o la Selva o Girona Capital i tot el gironès, o bé des del Bages, Baix Llobregat, Vallès, el Maresme, a Barcelona, àrea metropolitana, i també tot el barcelonès, a la gent que m'escolteu des de Lleida, la terra ferma, des d'Andorra, des de Formentera, Eivissa, Ses Illes, i també des d'aquest lloc també tan preciós que és Sitges i el Garraf. Doncs vinga, sense més dilacions, anem a veure què ens porta avui el company Caco Martínez, DJ, productor, que, per cert, Caco, hem tret junts una cançó que ja és a la venda. Caco Martínez, Jordi Casas, Pick Land, Make It Real. Us podeu descarregar ara mateix des de TrackSource i totes les plataformes de descàrrega de música digital. Caco, benvingut, benvingut, company. Hola, amics, hola, amigues.
2: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tot els temps. Avui viatgem a 1998 de la mà de dues de les veus més emblemàtiques que la indústria discogràfica dels 90 ens va portar: el ja mort britànic George Michael i la cantant nord-americana de R&B Mary J. Blige, amb un gran hit del gran Stevie Wonder, que ens va encantar per ser una versió amb gran bellesa harmònica. Som-hi!

Doncs molt encertada, Caco, eh? Aquesta és una d'aquelles cançons que en el seu dia vaig arribar a presentar com a novetat, eh? Aquí tenim a George Michael, malaurat George Michael, en pau descansi, que, per cert, a banda de ser britànic, era d'origen grec, es deia realment Georgios Kyriakos Panayotou, en aquest cas acompanyat de la fantàstica veu de Mary J. Blige, per això tan bonic, que es deia As. Si dius es en anglès, vol dir cool, aleshores és as, eh? Que consti. Molt bé, ens anem cap a Boston. Avui el programa serà tranquil·let, però no tot, eh? Ens anirem animant progressivament, però darem cabuda a grans balades. Anem a Boston amb una banda que es va formar el 76, es deien The Cards, i això condueix. Drive!

original Dwight Elton John. I a vegades, mirant l'edat que tenen els cantants, dius, ostres, o sigui, és gairebé com jo. És tremendo. Elton John, número 1, amb aquesta cançó que es diu Nakita. Molt bé, i ara mateix anem a començaments dels 90 amb una altra cançó que vaig tenir el privilegi de posar com a novetat, de posar no, sinó cases de presentar. Aquí tenim a la banda de Susanna Hoffs, les Bangles, que són braçalets, amb allò que es deia Eternal Flame.

Recordo perfectament d'haver-la presentat com a novetat a l'any 1985 amb Philip David Charles Collins, gran vocalista i bateria britànic conegut com a Phil Collins. El bateria primer i més tard la veu cantant d'aquella superbanda que es deia Genesis. Actualment ell té 74 anys i va ser número 1 amb això que es deia Porta'm a casa, Take Me Home. Això em recorda l'amic Lluís que una vegada va sortir d'una discoteca, no sé per què ho explico aquí, i diu, bueno, vaig, i puja en un taxi i al cap d'una estona veig que s'obre la porta i surt. Dic, què passa, Lluís? Diu, no, he dicho, taxi, a casa, calle Valencia 245. Diu, pues ya se puede bajar del taxi, diu que estamos delante del 245. I això és veritat. Senyores i senyors, hit parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, ara mateix amb una banda d'Arizona, Phoenix. Ells es feien dir Mr. Mister i això a les trencades, Broken Wings.

0: Ostres, quina cançó em recorda molt a l'any 1984 quan va sortir aquest temasso, que per cert no és massa conegut, perquè a vegades el hit parade també s'ha de fer amb cançons que no són tan conegudes, no el festival que fem cada setmana. Això, cada setmana, és un programa molt comercial, però aquesta setmana l'he fet una miqueta diferent pels més i les més puretes de la música. He dit puretes amb una R, eh? Rose Ballard, directament des d'Anglaterra, amb això que es deia Veus, Voices, i parlant de veus, hi ha un noi que té una veu molt especial i en sap molt de música. I fa ballar la gent, també. Es diu Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, Jordi i oients de Hit Parade? Salutacions cordials. Us portem ara un tema que va sonar molt a mitjans dels anys 80. Es va publicar el 13 de gener del 1986 i va ser el primer avançament del tercer llarga durada de Janet Jackson. El disc es deia Control i amb els seus productors Jimmy Tam i Terry Lewis van aconseguir un gran èxit que segur recordareu, que es diu What Have You Done For Me Lately? Què has fet per mi últimament? Janet Jackson.
2: What's up, girl? He stood me up again.
3: Again? Mm-hmm. Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
2: Yes, honey, I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

Joseph Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson, amb aquesta cançó que diu, com ha dit l'Esteve Llop, què has fet per mi últimament? What have you done for me lately?

les pujades. No és Gausac, sinó que és San Francisco. San Francisco, també com el famós còctel, doncs va veure néixer aquesta banda que ara mateix recuperem. Salutacions novament de Jordi Casas, després d'Esteve Llop i Janet Jackson, donant pas a un dels temes que més m'ha posat la pell de gallina.

que vaig tenir l'oportunitat de posar en una emissora planetària. Wilson Phillips, You're in Love. Tu estàs enamorat o enamorada. Bé, són unes noies, dues d'elles, filles de Brian Wilson, de Beach Boys, de la banda Beach Boys, i una d'elles és la filla de John i Michelle Phillips, d'aquella banda habitual dels 60s i començaments dels 70s, que es deia The Mamas and the Papas. Wilson Phillips, You're in Love, donant pas a una gran cançó que m'agradava i m'agrada tant que em vaig comprar directament en vinil. Però no la cançó, no, tot l'àlbum d'aquest genial mestre de la música que es deia Colin Burkham. Ell era anglès i ens va deixar degut a un accident de cotxe l'any 2016.

0: Colin Burkham, Black, que malauradament ens va deixar el 2016 directament des de Liverpool, a Anglaterra, England, Liverpool. Allà hi ha un local on van començar a tocar els Beatles, que es diu The Cave, que si aneu a Liverpool, aneu-hi perquè us encantarà. Si aneu allà, aviam, hi ha l'Anita, que és una pelma, que els meus comentaris de Facebook a vegades... Georgia.
1: Es la una.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. 7 ministres del govern espanyol compareixeran la setmana vinent al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences començaran el dia 25 amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i acabaran el 31 amb la ministra de Joventut, Cira Rego. Cada dia compareixerà un ministre diferent. Les compareixences arriben després que diversos ministres fossin citats pel Senat per explicar aquesta gestió de l'arribada de 80.000 persones a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol, però no hi van assistir al·legant problemes d'agenda. I un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada aquest matí pels vols de les 11 i deixa 3 ferits lleus. És el cinquè sisme registrat durant el dia d'avui i té l'epicentre al Deín, a 5 quilòmetres de profunditat. El moviment s'ha arribat a nota en altres punts d'Andalusia, com ara Almeria, i s'emmarca en l'episodi sísmic que afecta la zona des del passat divendres. I Cambrils ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d'agost del 2017 amb un acte davant del Club Nàutic, quan els terroristes van atropellar diversos vianants i van ferir també 5 persones. I Catalunya ha registrat un nou tiroteig el novembre en poques setmanes, aquest cop a Badia del Vallès. Els veïns de l'Avinguda de la Mediterrània van alertar dels trets ahir a la nit i els Mossos hi van localitzar diverses veïnes, però no hi ha ferits ni tampoc detinguts. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, que se sumen a altres tirotejos recents a Barcelona, Terrassa, Sabadell, l'Hospitalet i també al Prat de Llobregat. I també els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones aquesta nit durant el dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana per evitar nous aldarulls al parc sobre les vies entre Balàfia i Pardinyers a Lleida. Les detencions es van produir després d'una manifestació d'unes 150 persones del col·lectiu pakistanès per denunciar els darrers robatoris en les seves botigues, quan un grup d'unes 20 persones es va negar a abandonar la zona i algunes, de fet, duien pals i armes blanques. Les 7 detencions són per desobediència i desordres públics i se sumen a 5 arrestos efectuats des del divendres, volíem dir, per aquests incidents. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 a Cardedeu deixa vehicles al voral en sentit Tarragona. A banda, també hi ha afectacions per obres a la B20 a Barcelona, a la 2 a Esparreguera, a la C32 a Sant Boi i també a la C33 a Parets del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, per l'atropellament d'una persona entre Vilanova i la Geltrú i Sitges, les línies R13, R14, R15, R16 i R17 presenten retards de fins a 30 minuts de mitjana. A banda, també, un robatori de cable afecta la senyalització entre Juneda i Puigverd de Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallacs, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Autoripollès Motor.
5: Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: És xulíssima. De debò que està feta amb plàstic de deixalles del fons marí?
2: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
3: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaemprèn.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fer realitat el teu projecte. 012, la millor resposta. Yo, hey,
4: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calzas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Walmart. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: for a summer hit.
1: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
2: Creu Roja.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
6: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 7 detinguts a Lleida aquesta nit al parc sobre les vies, al punt crític de la ciutat aquests darrers dies i on els comandaments policials s'han desplegat per evitar més aldarulls. Els agents apunten que els detinguts d'aquesta matinada, armats amb ganivets i pals, volien buscar els agressors de les darreres nits. Els arrestats formaven part d'un grup d'unes 150 persones que es concentraven a la zona per manifestar-se contra una sèrie d'atacs i robatoris. Els Mossos reforçaran en els pròxims dies les gestions al treball amb la comunitat pakistanesa a través de l'oficina de relacions amb el cos per trobar de mirar solucions a aquest conflicte. I Cambrils ha recordat avui les víctimes dels atemptats jihadistes 9 anys després. Ha estat en un acte sobri davant del Club Nàutic Punt, on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir, recordem, una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde.
4: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris al del fanatisme.
3: I el govern espanyol ha demanat fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no ha concretat, però si han sol·licitat finançament o també recursos materials d'assistència humanitària. Des del primer dia de la crisi a Ceuta, la Comissió Europea va oferir suport a Espanya, però sense una petició formal de l'Estat membre no hi pot haver cap enviament d'ajuda. I el Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor era un home. Per tant, conclouen que el canvi no suposa efectes retroactius. I 4 persones han resultat intoxicades per la possible mala combustió d'un generador a l'interior d'una nau de Sant Jaume dels Domenys, segons els bombers. Una de les víctimes ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Moisès Broggi, mentre 2 més, menys greus, han estat evacuades al mateix centre i una quarta, també menys greu, a l'Hospital del Vendrell. Per cert que està activat en fase de prealerta el pla Infocat pel risc d'incendi elevat a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, sobre a totes les comarques del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
0: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45, amb Josep Lloret. Recobrem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
5: This is Ellen Langley.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La trentena de veïns, entre els quals 9 menors afectats per l'incendi en un bloc de pisos del carrer Vallès, al barri de Balàfia, a Lleida, entraran de forma lenta i progressiva als seus habitatges al llarg del dia d'avui per recuperar les seves pertinences. Els bombers s'han trobat amb dificultats per l'acumulació de fum als pisos que se sumen als problemes estructurals a l'edifici que ha quedat, recordem, un estat de ruïna i haurà d'anar a terra. Per aquest motiu, l'entrada als pisos s'ha retardat i s'ha començat pels del número 5, que és al costat del 3, als baixos del qual va començar l'incendi. Els veïns viuen amb incertesa i preocupació la situació perquè s'han quedat sense casa i només tenen assegurada una setmana de reallotjament per part dels serveis socials. L'oficina virtual i les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat han permès a la ciutadania fer prop de 5.000 tràmits en menys d'un any de vida. El govern ha celebrat les dades i ha marcat aquesta fita a la seva voluntat de facilitar a la població l'accés a l'administració. Albert Dalmau és conseller de Presidència.
4: Un dels reptes principals que té Catalunya també té a veure amb la seva cohesió territorial i no ens podem permetre que la ciutadania, quan hagi de fer un tràmit acompanyat per part de la Generalitat, ho hagi de fer només venint a Barcelona.
3: I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària, diu, la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. A més, entre el 5 i l'11 d'agost ha rebut 72 atestats amb detinguts amb altres citacions. Encara a l'actualitat general, un nou terratrèmol de magnitud 4,7 ha sacsejat Granada. El sisme amb epicentre a la localitat de Gojar ha causat 3 ferits. Aquest nou moviment sísmic és un dels més forts registrats fins ara dins la sèrie que afecta la província des del passat 14 d'agost i que va tenir com a principal esdeveniment, recordem-ho, el terratrèmol de magnitud 4,8 registrat el passat dia 15. I parlem de l'aigua de Sant Magí de Brufaganya, que arriba avui a Tarragona després del tradicional recorregut de més de 60 quilòmetres i 2 dies que ha fet en carros i cavalls. El líquid, que diuen que és miraculós, es repartirà aquesta tarda entre els tarragonins i tarragonines que ja tenen, per cert, els càntics preparats. Un apunt d'esports, Rodri signarà i serà presentat com a nou jugador del Barça a les properes hores. El migcampista madrileny és a les oficines del Club Blaugrana per segellar el nou contracte, mentre l'Atlètic de Madrid referma que no ven el davanter Julián Álvarez.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Disculpa.
1: Sí?
0: Teniu càpsules de cafè?
1: Sí, són un altre passadís. I gràcies per parlar en català. Així el puc practicar.
0: Gràcies a tu. Quina bona atenció.
2: L'atenció als clients en català aporta valor afegit. Al comerç, tothom té dret a ser atès si utilitza el català. Si tens un negoci d'atenció al públic i et cal assessorament sobre el català o formació per als teus treballadors, adreça't al Consorci per a la Normalització Lingüística. I si necessites informació sobre els usos del català en empresa, tens a disposició l'Oficina de Garanties Lingüístiques.
1: Gràcies, fins aviat.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Hey everybody, we are Moran.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins a 2.168 els menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet fer retorns de menors d'edat en situació regular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. Mentre el govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal d'aquests migrants i els treballs per habilitar 4 nous espais d'acollida temporal per a aquests joves arribats a Ceuta, han començat amb l'adequació i el muntatge de carpes a l'esplanada de l'aparcament del barri de Loma Colmenar, el primer d'aquests emplaçaments que ha anunciat la ministra d'Inclusió, Elma Saiz. I a Barcelona, l'Ajuntament amplia la convocatòria d'ajudes a les comunitats de propietaris que prohibeixen els pisos turístics. El consistori augmenta el pressupost dels 56.000 euros inicials als 256.000 i amplia el termini per presentar les sol·licituds. En aquest cas, arriba fins al 31 de desembre. Escoltem el tinent d'Alcaldia d'Economia, Hisenda i Turisme, Jordi Valls.
3: Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000. Facilitar que les diferents comunitats de veïns prenguin les decisions democràticament que vulguin prendre elles, però que una de les que està preocupant més a les ciutats és l'existència de pisos turístics en comunitats on viu gent.
2: I nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas ha estat a Badia del Vallès. Aquest dilluns al vespre els Mossos d'Esquadra han trobat veïnes a terra a l'avinguda de la Mediterrània de la ciutat vallesana. No consten ferits ni detinguts, tot i que la policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets. És el novè tiroteig a Catalunya en menys d'un mes. I també han desarticulat una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera, una operació de la Policia Nacional conjuntament amb les autoritats franceses que ha acabat amb la detenció de 3 persones. Es calcula que l'organització hauria fet més de 20 trasllats entre els dos països. Darrer punt, el País Basc és el territori convidat a enguany al 44è Festival Es Dansa. Fins al 23 d'agost, més de 300 artistes desplegaran una programació que sempre gira al voltant de la dansa d'arrel tradicional.
0: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola.
1: Dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
6: What's up, this is David Guetta.
7: Teddy Swims.
8: Tones.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un intern del centre penitenciari de Ponent està trobat mort aquest dimarts al matí després de suïcidar-se, segons s'ha denunciat el sindicat SICAP FEPOL i han confirmat fonts del Departament de Justícia. Uns interns han avisat els funcionaris i immediatament s'ha activat el codi d'emergència corresponent i s'ha presentat al servei mèdic, que ha realitzat maniobres de reanimació fins a l'arribada del personal del SEM, que ha pogut certificar la mort. D'acord amb les mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat SICAP FEPOL lamenta en un comunicat la mort i exigeix la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris. I el Consell General del Poder Judicial ha demanat reforços a Ceuta perquè la crisi migratòria ha afectat de manera extraordinària la seva activitat. Entre el 30 de juliol i el 5 d'agost ha incoat 96 diligències prèvies per mort, 23 de persones detingudes i posades a disposició judicial i 15 diligències urgents. Malgrat que s'han adoptat algunes mesures com la incorporació al servei de guàrdia de magistrats i funcionaris d'altres organismes, reclamen actuacions que tinguin major duració i estabilitat. I el Port Balis de Sant Andreu de Llavaneres es prepara per una remodelació. Una de les principals novetats serà un accés apte per a vehicles i emergències que estarà connectat amb la pacificació de la Nacional 2. Àlex Neira és l'alcalde de Sant Andreu de Llavaneres.
3: La part de restauració va la part més propera a tocar d'aigua, diguéssim, a tocar de mar, i a partir d'aquí doncs, venen els vials i venen la part de passeig continu per vianants, que al final és una de les coses que teníem una mica interrompuda doncs, per la invasió de vehicles i ara crec que doncs, aquest projecte això ho inclou.
2: I denunciat un ciclista accidentat a Monistrol de Montserrat després de donar positiu en alcohol i drogues. Els Mossos, en col·laboració de vigilants municipals, han localitzat un home que presentava ferides lleus, indicis de circulació dels efectes de l'alcohol. Després de la prova, ha donat una taxa de 1,09 mg per litre i també ha donat positiu en el test de drogues. I darrer punt, hem sabut fa tot just una estona, Rosalía ha rebut una nominació als MTV Video Music Awards 2026 en la categoria de Best Latin per La Perla, de l'artista catalana Anja Ariza i Su Essencia. També opten el premi a la mateixa categoria Choca Choca d'Anita amb Shakira i Nueva Yol de Bad Bunny, entre d'altres. La cerimònia serà a Los Angeles el 27 de setembre i ja es poden fer les votacions.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
5: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
6: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
7: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
8: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
9: Another summer hit.

0: Λες που
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Ministeri de l'Interior ha elevat fins als més de 2.100 a menors d'edat que resten a Ceuta i que van entrar entre el dia 30 i el 31 de juliol. La policia ha localitzat, identificat i posat a disposició del govern de Ceuta els infants i joves a l'espera que es resolgui la situació de cadascun. Avui el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, ha assegurat que el dret de la Unió Europea permet el retorn dels menors d'edat en situació irregular, inclosos els no acompanyats. La Directiva Europea de Retorn estableix que abans de prendre aquesta decisió, això sí, cal complir uns requisits com que el menor serà retornat a una família o a un tutor. El govern espanyol ha demanat avui fons a la Unió Europea per finançar l'acollida temporal dels migrants a Ceuta. I el govern destinarà 250.000 euros a projectes de protecció de la infància a Colòmbia després del terratrèmol. L'objectiu és restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicosocial a infants i famílies i reduir els riscos de violència, explotació, separació familiar i abandonament escolar. El govern català té així una petició d'UNICEF que té una gran implantació a l'acció humanitària al país. Aquests recursos cal sumar també les aportacions anuals que es fan al Fons Lunària i al Fons Central de Resposta d'Emergència de les Nacions Unides. I Cambrils ha recordat les víctimes dels atemptats jihadistes a fa 9 anys. Ha estat en un acte sobri i davant del Club Nàutic on els terroristes van atropellar vianants i van ferir 5 persones. En l'acte hi han participat representants polítics i policials. En l'atemptat a Cambrils va morir una persona apunyalada per un dels terroristes. Oliver Klein és l'alcalde de Cambrils.
4: Ho hem de recordar per les persones en concret que coneixem, que van patir directament l'atemptat, per tota la gent de Barcelona, per tot el que va suposar pel país, però en el cas nostre, una ciutat tranquil·la, una ciutat de pau, de convivència internacional, doncs ens va saber molt greu i no tenim més que recordar-ho per reforçar-nos en el nostre concepte i en els nostres valors, que són totalment contraris al del fanatisme.
3: El Tribunal Suprem diu que un canvi de sexe no té efectes retroactius que permetin neutralitzar una condemna prèvia per un delicte de violència de gènere. El Suprem ho ha sentenciat després que un home intentés anul·lar la seva condemna al·legant que havia canviat de sexe. Els magistrats responen que no pot anul·lar-se quan els fets, com era el cas, van tenir lloc quan l'autor del delicte era un home. I aquest 2026 el casal de Puiggròs a les Garrigues compleix 60 anys per pobles com aquest que no arriben als 300 habitants. És un punt molt important, un centre social pel poble i un lloc de trobada. La seva construcció va marcar un abans i un després.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
5: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
6: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
5: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: VIP 45.
0: Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic.

0: Aquest era l'Italo Disco que arribava ben electrònic en aquell moment, a mitjans dels 80. De la mà de Nico Van i Larry Show. Una de les cançons que ha sonat ara mateix al Vic 45, iniciant nova hora, nova tanda d'èxits en aquesta sintonia, en aquesta emissora de ràdio i durant una hora. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui serà l'encarregat de fer aquesta feina. Jo mateix, Josep Lloret, a través de les ones. És evident, doncs, que és tot un plaer ser aquí amb vosaltres un dia més. Escoltant cançons d'autèntic luxe de l'època, del repàs que fem, doncs, en els 70, en els 80 i en els 90. Tot recordant aquells moments viscuts amb aquestes melodies. I els grans èxits, doncs, que sonen sempre aquí al Vic 45. Sigueu, doncs, benvinguts. Comencem ara mateix al Vic 45.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. Vic 45.
0: A mitjans de 90 arribava Armin Van Buuren directament des d'Holanda. Obrim, doncs, un nou espectacle de sons i entre les quals també s'hi trobava aquest que sona ara mateix. Who Will Find Me és la cançó de Armin Van Buuren, aquest productor i DJ holandès, amb les seves cançons, doncs, que va triomfar arreu d'Europa i també, evidentment, aquí al nostre país. Molt bé, després arribarà, atenció, una cançó de Danuta i el Touch My Heart.

Sigues ben a prop i toca'm el meu cor. Touch my heart, amb la joveníssima en aquell moment, Danuta. Arribant directament des de Danuta. Arribant directament des de Polònia amb les seves cançons. Aquesta actriu i model...

0: ist die,
1: Yeah!

0: reculem a l'estiu de 1986 per retrobar aquest a la mà que es feia dir Off. Un home que tot semblava que com si tingués un mal de panxa en el moment de la cançó. Però no, la cançó era així. Elèctrica Salsa va ser molt i molt popular en aquell moment, marcant el ritme de les discoteques d'aquell any. Elèctrica Salsa, ba-ba-ba-ba. Arribant ja d'aquesta manera a l'equador del VIP 45. Encara tenim per endavant 30 minuts ben carregats de ritme i d'èxits.
1: Això era un èxit. It's a Le Shuffle Tale.

0: Els inicis varen ser aquests. Amb pinzellada funky, els Technotronic, directament des de Bèlgica, amb una de les cançons molt conegudes d'aquell moment, Get Up. Aquí teníem, doncs, el productor belga, Thomas de 15, i la gran vocalista Yaki G en els seus inicis. I la cançó que hem escoltat dels grans Technotronic cap a inicis dels 90. Aquest era el ritme, doncs, que es movia en aquell moment. Beat 45.
1: Beat 45.
0: Reculem en el temps, anem cap a l'any 1983. Directament des d'Itàlia arribava Hogar. Tornem a donar vida aquí al Beat 45 a Marion Garo i una de les cançons que va ser tot un èxit en aquell moment. A més, l'escoltarem en versió extended, que és boníssima. Això és el Playback Fantasy.

0: Realment brutal poder escoltar cançons com aquesta. Directament des del Regne Unit eren els Central Line dins l'àlbum Breaking Point. No m'expliquis, no em diguis, no vull saber-ne res. Don't tell me. Aquest és el so doncs, que va avançant aquí en el VIP 45, en aquesta cita doncs, que teniu en aquesta hora a través d'aquesta emissora, amb cançons de luxe. Central Line, que bona!
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45.
0: I anem per més entrant ja a la recta final amb Alice DJ, directament des de Holanda. Una de les cançons fantàstiques que va sonar en aquell moment a mitjans dels 90 és aquesta cara sona

0: Aquesta cançó es va incloure en un recopilatori que vaig tenir l'oportunitat i la sort de presentar en un concurs de DJ d'una coneguda emissora catalana, d'una cadena doncs, catalana de ràdio, que del qual vaig quedar primer. Com són les coses, eh? I aquesta era Alice DJ, directament des d'Holanda, amb el Better of Alone, dins l'àlbum How News the Guitars Away, la Juditana, amb DJ Jürgen i també Mila Levesque. Bé, amics, entrant ja, que marxem. Escoltant ja els darrers minuts del VIP 45.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic.
0: Us emplaço, doncs, a una nova edició, una nova dosis de ritme, de records i de música dels 70, 80 i 90, aquí, en el VIP 45. Marxem i ho fem, com sempre, amb Bon Italo Disco. Amb una producció d'una gent que es feien dir Bolero. I la cançó, I Wish. Desitjo. Senyores i senyors, amics, amigues, que vagi molt i molt bé.

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

començat una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'aquesta intèrpret basada en la més pura potència del Southern Rock, amb una posada en escena plena d'energia. Ella és de Piedmont, de Carolina del Sud. Va néixer l'any 1996 i se la coneix com Ashland Craft, en aquest cas col·laborant amb el cantant de Kentucky, en Dylan Carmichael, amb un senzill de finals de maig de 2026. Aquesta cançó que ens portaven en dos, anomenada Hanging Up the Honky Tonk. Soc Rafael Corbí i avui repassem un disc d'en Brett Kissel des del 2013. L'àlbum es deia Started with a Song.

started with a song que va ser el primer àlbum d'en Brett Kissel, realitzat amb un segell dels importants, un major label que se'n diu, a través de Warner Music Canada, però no era pas el seu primer àlbum, en concret ja era el seu cinquè. Va debutar de manera independent amb el Keeping It Country el 2003 i aquesta oportunitat li va arribar 10 anys després, l'1 d'octubre 2013, quan es va publicar aquest disc que hem escoltat. Amb cançons com aquesta que acabeu de sentir i que va ser el seu primer senzill a sonar a tot el país de manera oficial. Número 3 al Canadà, Started With A Song, una cançó preciosa escrita, en aquest cas també per al mateix protagonista que ens ha acompanyat al costat d'en Craig Wiseman, també un artista prou conegut. Raise Your Glass també va ser un senzill, i l'altre que va arribar al top 5 de les llistes canadenques va ser aquest 3-2-1, una altra de les cançons destacades d'aquest àlbum d'en Brett Kissel, escrita en aquest cas per ell mateix al costat de Marv Green i en Tim Nichols.

primer àlbum a nivell nacional i per una multinacional com Warner. S'ha de tenir en compte que els quatre àlbums anteriors tots els havia fet quan era menor d'edat, el primer d'ells quan només tenia 12 anys d'edat, i després en van esdevenir altres fins que el 2008 va publicar quart d'aquests independents, My Roots and Run Deep, que va ser el 2008. Cinc anys després publicava aquest Start With A Song, un àlbum que va aconseguir un èxit important, sobrepassant altres artistes a les llistes canadenques, com per exemple Taylor Swift, i esdevenint el més jove dels nominats en la història de la Canadian Country Music Association. Va ser aquell en 2006. Al mateix temps també aconseguia èxits importants amb aquest àlbum i amb aquestes nominacions. Va ser un dels que va tenir més èxit aquell any i més nominacions també als premis de l'Associació Canadenca. Us deixem amb un tercer tema d'aquest disc, la cançó Something You Just Don't Forget, una cançó del mateix Brett Kissel, feta al costat d'en Ted Hewitt, i que va ser el cinquè i definitiu senzill d'aquest àlbum, una cançó que al Canadà arribava al número 6.

Aquest artista que esteu escoltant és en Max D. Burns, en T. És el fill de Max D. Burns, en D, un altre dels grans compositors de la música americana que va escriure èxits com el Chiseled in Stone, de Bernd Gosdin, el Look at Us, d'en Vince Gill, cançons per en Randy Travis, The Storms of Life, precisament, que és el títol de l'àlbum del qual del seu fill, de Max D. Burns, estrellem aquestes cançons i que va editar l'any 2016. Un disc que el va portar a girar per Europa, Anglaterra, Irlanda, Escòcia, a Suècia, al costat de compositors com en Johnny Brad i la Lisa Stanley, que també participa amb aquest disc. Ell mateix, com a compositor, en Max D, del que estem parlant, el fill, va tenir èxits importants, sobretot a la dècada dels 90, el That's How Your Love Makes Me Feel, de Damon Rio, Night to Remember, de Joe Diffie, el Before You Kill Us All, de Randy Travis, o

Nice kind of country music, un toc de música irlandesa amb aquesta cançó que acabem d'escoltar. A part de ser un molt bon compositor, també ha estat molt bon músic. De ben jove, ja a l'edat de 20 anys, havia participat com a guitarra solista i també en les veus d'acompanyament amb The Sun Never Sets, de Joe Sun and the Solar System, però també va participar en un àlbum de Don Lonnie Mack amb cançons d'en Wynn Stewart, amb el qual va acompanyar amb la guitarra solista i també la guitarra acústica, però a més, també en diversos temes de Eddie Arnold, de Skippy Ewing o de Dylan Scott. A més, gires mundials com a músic d'acompanyament. Era guitarrista de Joe Sun, de Bobby Bird, de Shelley West, Skippy Ewing, Linda Davis o Tanya Tucker, entre d'altres. Cançons que no hem mencionat, però aquella també, That Girl's Been Spying on Me, el At the Sound of the Tone, Let Go of the Stone, peces que ens aporten la seva signatura i que ens aportaven aquest àlbum, el 2016, d'aquest personatge nascut a Omaha, a Nebraska, el 1962. Aquesta és la cançó que donava nom al disc, Max D. Barnes, composició anomenada Storms of Life.

Aquesta és la música del cinquè treball discogràfic de la Micaela Ann. El seu nom complet és Micaela Ann Neller, cantant i compositora de country alternatiu americana que combina sons de country clàssic però també amb tocs de pop i de rock. Originària de Brooklyn, Nova York, durant 12 anys va residir a Nashville, Tennessee, abans de traslladar-se més al nord l'estiu del 2026, precisament ara mateix amb la seva música, que destaca per una profunditat emocional, molta honestedat i sobretot parlant amb aquest darrer àlbum, després de molts canvis vitals a la seva vida, no només de residència, la maternitat, la resiliència, la vida quotidiana i sobretot amb una gran i dolça intensitat, amb la cura també dels familiars. These Are The Days és el nom del seu àlbum de 2026, del qual hem escoltat la cançó We're All Good, i també amb el tema que dona nom al disc, que escoltem ara, que es diu These Are The Days, Micaela Ann.

és una nova edició del nostre Club del Country amb aquest disc de 2026. S'ha editat aquest àlbum, This Out of This, a través de Georgia June Records. Micaela Ann ens ha portat la seva música, que complementem amb aquest tema. That's what I tell Georgia.

estat un record, aquesta cançó, que hem posat aquí mig del nostre programa perquè ens ha recordat l'excel·lent música d'en Joe Wiley des de l'àlbum Silver City, que va publicar el 2007, i la cançó que es deia Cloister Mountains. Anem a escoltar amb la darrera part del nostre programa música d'un cantant americà que porta el nom de Collins Ovina Tsivozi i que es fa dir Tsivozi. Representant de la nova música americana, és un intèrpret que combina perfectament country americana i fins i tot hip-hop amb les seves cançons, i que ha resultat, ens ha portat diferents àlbums. Té 31 anys, va néixer el 9 de maig de 1995 a Woodbridge, a Virginia. Where I've Been Isn't Where I'm Going, que és l'àlbum que repassarem en el dia d'avui, un dels seus darrers projectes musicals, que inclou aquella cèlebre cançó anomenada Bird Song, aquell tipsy, però que també inclou, entre d'altres, aquest duet amb Noah Cyrus, que es diu My Fault. Yeah.

Un àlbum editat originalment el 2024, però l'edició que estem escoltant, que és l'edició Complete Edition Deluxe, es va editar un any més tard, el 2025, incloent-hi fins a 6 cançons noves, una de les quals és aquest Good News, que ara mateix escoltarem i que també va aparèixer en format de senzill. Acabem d'escoltar la Mars Song Tip 5, número 1 absolut, amb multitud de llistes, no només de música country, sinó l'americana en general, fins i tot de Billboard, un gran èxit mundial d'en Shavozy. Good News també va arribar al número 1 del Use Country Airplay, va ser el senzill extret d'aquest The Complete Edition. Escoltem a Shavozy, el Club del Country. Now.

Així hem arribat al final del nostre programa per aquesta setmana després de la música d'en Xavos. I salutacions de Rafael Corbí, una nova edició d'estiu del Club del Country que tanca les seves portes, però en teniu més a clubdelcountry.com. Des de juliol de 2026, Stephen Stiles, Cold as the Beer I'm Drinking. Adéu-siau.